0: abans d'aquesta onada, amb el mercuri tocant els 43 graus a la plana i una xafogor insuportable al prelitoral, fregant els 38. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, adverteix que no serà la darrera.
1: I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica.
0: Durant el dia hi haurà una xafogor intensa per l'elevada humitat i la calitja, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida. La calor no donarà treva ni tan sols quan es posi el sol. S'esperen nits tropicals i fins i tot tòrrides, en què serà difícil dormir. Elisenda Gómez, doctora d'urgències de l'Hospital Clínic.
2: Quan més dies passem amb aquestes temperatures, més estressat està el cos. Ens adormirem més tard, el dormir s'acompanya de despertars molt freqüents i, a més, no existeix el cicle de la son profunda.
0: Els termòmetres aniran a la baixa a partir de divendres. Avui es manté la prohibició d'accés als espais naturals de Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per risc extrem d'incendi, que també posen màxima alerta als municipis del voltant. Més coses. Durant tot el cap de setmana han continuat els treballs de l'esvoranc registrat dimarts a Sant Gervasi a les obres de la línia 9 de metro. Aquesta setmana s'inspeccionarà la seguretat dels edificis abans de permetre la tornada dels desallotjats. Veïns i comerciants viuen amb indignació no poder tornar a casa o reobrir els seus negocis abans de divendres. Alguns, fins i tot, no s'acaben de creure el calendari previst i no entenen per què continuen les obres amb la tuneladora treballant mentre ells no poden tornar a la normalitat.
3: Al principi ens van dir que serien 3 dies, ara ens han dit que són 7. Nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes. Vull dir que és una ruïna per nosaltres.
4: Que ara són 7 dies més i que, segons ells, ho tenen tot controlat, no està res controlat.
0: Els comerciants que han hagut de baixar la persiana reclamen com compensacions econòmiques per part de la companyia asseguradora de les obres. Esperen que demà es presenti la reunió convocada al Centre Cívic Vila Florida i doni garantia sobre els terminis de cobrament. En esports, el primer equip del Barça comença avui la pretemporada sense els jugadors que estan al Mundial, que s'aniran incorporant més tard. En total, 11 futbolistes començaran el tercer curs sota la batuta de Hansi Flick. Aquest dilluns passaran les revisions mèdiques pendents, el primer amistós serà el dia 24 de juliol contra l'Europa, i el 27 els Blaugrana començaran una estada al Regne Unit. Sobre els nous fitxatges, n'ha parlat Joan Laporta.
5: No hemos hecho una oferta, esa oferta no es sin edie exacto, no es ilimitada, y en su momento, pues, diremos hasta cuando mantenemos vigente la oferta.
6: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
7: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
6: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? En Almería, los vecinos afectados por el incendio de los Gallardos ya han podido volver a sus casas. Algunos todavía con el miedo metido en el cuerpo.
8: Gran susto, fuego a mí.
9: Como tenemos solo casa de vacaciones, pues sin problema.
10: Ahora no es que tengamos miedo, ahora tenemos más tranquilidad.
6: El fuego, que ya ha sido estabilizado, ha dejado 13 fallecidos, mientras que el número de desapariciones denunciadas se eleva a 10. Sandra Redondo, buenos días.
11: Muy buenos días.
6: Las oficinas para canalizar las ayudas abren hoy lunes y esta mañana está previsto que el presidente del gobierno visite la zona.
11: Sí, a las 11 de esta mañana va a visitar el puesto de mando avanzado en Turre y allí va a mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. Va a estar acompañado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que este domingo exhibía unidad junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Aseguran que si no hubiese sido por la cooperación entre administraciones, hubiese sido difícil estabilizar el fuego este fin de semana.
12: Intensa, inteligente y honesta cooperación y colaboración.
13: La mejor manifestación para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide, es la unidad.
11: En cuanto al origen del incendio, que apunta a la caída de un tendido eléctrico, hay expertos que consideran prácticamente imposible que esto haya provocado las llamas, porque, según Endesa, el cable de luz estaba en desuso. Escuchamos al ingeniero Jorge Morales en Televisión Española.
14: Si una instalación eléctrica no tiene tensión, por definición no tiene energía, así que es imposible que cause un incendio.
11: El fuego, como decimos, ha calcinado más de 7.000 hectáreas.
6: El Mundial de Fútbol cuenta con una nueva polémica en vísperas del partido entre Francia y España. Hoy, con toda probabilidad, vamos a seguir escuchando reacciones a lo que dejó escrito Mariano Rajoy sobre la selección francesa en su columna del debate. Tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses.
11: Y el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, respondía.
15: Je n'ai pas vu cette déclaration, enfin, en tout cas, si elle est exacte, c'est absolument inacceptable.
11: Dice que no ha visto esas declaraciones, pero que si es así, son inaceptables. Quien también

0: es a través de estos canales unidireccionales donde escuchan sin rebatir, donde la misoginia, la agresividad o la violencia no tienen contrarréplica. Y donde estos discursos, entre bromas, comentarios de mal gusto o vídeos morbosos, van calando y moldeando la forma de pensar de unos chavales que son capaces de salir a la calle a pegar a otras personas solo para difundirlo en internet y sentir que forman parte de esa comunidad. Sin plantearse que es un delito, sin que sus familias sepan en qué se están transformando, sin dudar absolutamente de nada. Solo pensando en los likes que tendrá el vídeo cuando lo suban a TikTok. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva. Quiero recordar que de esto hablamos no hace mucho con Miguel Lorente sobre su libro y que está en su libro Influenciables. Bueno, 15 minutos faltan para las 8, las 7 en Canarias. Y sigue la información, siguen las noticias en Radio Nacional de España, ahora desde las territoriales de la casa.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 13 de juliol, són 3:15 del matí i estem molt pendents de l'evolució de l'incendi que continua actiu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Protecció Civil ha demanat l'evacuació preventiva dels veïns de diverses urbanitzacions i nuclis propers al foc que s'espera que puguin tornar a casa seva al vespre. D'altra banda, hi ha 5 municipis confinats, en total unes 2.500 persones. En breu anirem fins allà per conèixer la darrera hora. Tot plegat en un nou episodi de calor, Catalunya es troba ja immersa en la tercera onada de calor d'aquest estiu, que previsiblement s'allegarà fins a mitjans de la setmana. En aquest sentit, coneguem la previsió meteorològica. Emet Juan Carlos Piña.
4: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya continua el temps estable en un dia en què les temperatures es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. La Emet manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona, sent de nivell taronja perill important al Pirineu Lleidatà. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint al mig dia a les components sud i sud-est amb intervals moderats durant la tarda. És una informació d'AEMET.
3: I com se circula per les carreteres a aquesta hora? RAC Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada a hores d'ara, destacant que tenim la calçada tallada de la T244 per l'incendi forestal entre Querol i Aiguamúrcia, que afecta durant més de 6 quilòmetres en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, doncs, també es talla la calçada de la AP2 a causa, en aquest cas, d'un incendi de vehicle durant aquesta matinada al punt de Barberà de la Conca, en direcció a Barcelona, obrint un desviament per la sortida 193 a l'altura de Montblanc. Més enllà d'aquestes incidències, comptem també amb una avaria a la mateixa via en direcció Lleida, a l'altura de Bisbal del Penedès, amb un quilòmetre de lentitud i un carril tallat. Per altra banda, tenim retencions habituals als voltants de Barcelona, destacant tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Llobregat, retencions per la A2 i la B23 en direcció a la capital catalana, des de Pallejà i el Papiol, i també al Vallès. A hores d'ara, retencions des de la Roca fins a Barberà en sentit sud i en sentit nord un quilòmetre de cues al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: D'altra banda, està tallada la circulació de l'R14, R13 i RT1 entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Com els dèiem, a aquesta hora estem molt pendents de l'evolució de l'incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que continua cremant sense control. Aquest matí s'ha enviat un missatge és alert per evacuar diversos nuclis urbans de la zona. D'altra banda, hi ha uns 2.500 veïns confinats. Última hora des de Tarragona, Judit Huerta, amb el suport tècnic del Carlos López. Judit, bon dia.
6: Bon dia, doncs, als bombers encara, com dèieu, aquest segon dia d'incendi a Aiguamúrcia. A les 7 del matí s'ha ordenat l'evacuació de més urbanitzacions de la comarca de l'Alt Camp. Hi ha també, com dèieu, 2.500 persones confinades des d'aquest diumenge. La humitat, però, d'aquesta nit ajuda als treballs d'extinció, que de moment el foc ja hauria cremat 115 hectàrees, sobretot de massa forestal. I l'objectiu del dia, estabilitzar l'incendi, que no serà abans del migdia. Si tot va bé, podria ser cap a la tarda. Aquesta nit han perimetrat ja els dos flancs que no estan estabilitzats. El que acaben d'explicar els bombers és que alguns focus secundaris han saltat el perímetre i que això es pot repetir durant tot el matí quan entri el vent de marinada. Oriol Corbella és el responsable dels bombers a la zona. Ressalta que l'evacuació d'unes 200 persones de les urbanitzacions de Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases de Romanil de Querol es fa de manera preventiva.
7: en el cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals. Llavors, insistir, és una evacuació que és planificada, que no és que un front de foc vagi i estigui anant a xocar contra l'urbanització, sinó que de forma preventiva i de forma endreçada estem realitzant-la en coordinació amb els Mossos.
6: Aquesta nit han treballat al foc 270 efectius amb 80 vehicles.
3: Gràcies, Judit. En continuarem molt pendents. A manca de conèixer l'actualització durant aquest matí, avui 72 municipis de 14 comarques estan en risc extrem de perill d'incendi i activen el nivell 4 del Pla Alfa. També es restringeixen els accessos a 8 espais naturals, tot plegat enmig d'una nova onada de calor, Joaquín Calvente.
8: I és que Catalunya afronta la tercera onada de calor de l'estiu, quan tot just hem sortit de la segona i tot apunta que no serà l'última. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en declaracions a l'edició Cap de Setmana.
9: Sí, d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica.
8: Aquesta setmana els termòmetres s'enfilaran per sobre dels 40 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Així doncs, aquesta calor cal portar-la tan bé com es pugui.
10: ¿Cómo podemos? Con muchos ventiladores, yendo mucho a la playa.
11: Zonas donde haya sombra.
12: Aprovechando primera hora, aunque hoy salgo un poco más tarde.
13: Y después, al migdia, doncs, deixar passar la calor.
14: Dormimos una siestita y después volvemos a salir.
8: Durant el dia hi haurà una xafogó intensa per l'elevada humitat i la calitja, la pols en suspensió, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida i no donarà treva ni tan sols durant la nit en què serà difícil dormir. Elisenda Gómez, doctora d'Urgències de l'Hospital Clínic.
15: Quan més dies passem amb aquestes temperatures, més estressat està el cos. Ens adormirem més tard, el dormir s'acompanya de despertars molt freqüents i a més no existeix el cicle de la son profunda.
8: Aquesta onada s'estendrà fins divendres, quan es preveu que els termòmetres comencin a anar a la baixa. Protecció Civil ha fet una crida a no abaixar la guàrdia perquè aquesta onada pot ser encara més intensa que l'anterior. Demana tenir cura dels col·lectius més vulnerables i també habilitar refugis climàtics.
3: Doncs bé, amb l'arribada de la calor també es fa una crida a la precaució en el bany. Els expliquem que una nena de 9 anys ha perdut la vida aquest diumenge a la zona de banys dels Estrets de la Fontcalda, al municipi de Gandesa, a la Terra Alta. Àlex Eloi, bon dia.
16: Bon dia. La menor ha mort pel despreniment de pedres de les parets dels gorgs d'aquesta popular zona de bany. Els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Una dona de 24 anys també ha resultat ferida en el mateix incident i ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
3: I d'altra banda, un home de 54 anys ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries.
16: La víctima té nacionalitat francesa i estava banyant-se quan onejava la bandera groga. L'home va ser atès pel servei d'emergències mèdiques, però les maniobres de reanimació van resultar infructuoses. Amb aquestes són ja 11 les víctimes mortals ofegades a les platges catalanes en el que porten d'estiu.
3: Gràcies. Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors, així com avisar els socorristes si veuen un banyista en perill. Durant tot el cap de setmana han continuat els treballs a l'esvoranc registrat dimarts a Sant Gervasi per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Veïns i comerciants viuen amb indignació el fet de no poder tornar a casa o reobrir els seus negocis abans de divendres. Olga Rodríguez.
17: Entre la resignació i la indignació, els afectats confien poder tornar a casa o al seu negoci divendres vinent, tot i que temen que els terminis no es compleixin un altre cop.
18: En principi ens van dir que serien 3 dies, ara ens han dit que són 7. Nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes. Vull dir que és una ruïna per nosaltres.
19: Que ara són 7 dies més per poder tornar a valorar si es poden obrir els comerços i que segons ells ho tenen tot controlat, que tot està, que s'ha de consolidar el terreny. La nostra reacció, el que creiem, doncs que no està res controlat.
17: Els comerciants que han hagut de baixar la persiana reclamen compensacions econòmiques per part de la companyia asseguradora de les obres. Esperen que demà es presenti a la reunió convocada al Centre Cívic Vila Florida i doni garanties sobre els terminis de cobrament. Els afectats saben que hi ha una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però temen que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que acrediti l'afectació no poden iniciar els tràmits. Mentrestant, durant el cap de setmana han continuat les obres de consolidació del terreny. Aquesta setmana s'inspeccionarà la seguretat dels edificis abans de permetre la tornada dels desallotjats.
3: I una qüestió més, perquè el president de la Generalitat és el protagonista d'un nou episodi de Los Desayunos de Ràdio Televisió Espanyola i l'Agència EFE. Aquest matí, Salvador Illa s'asseurà a l'Institut Cervantes de Madrid per respondre a les preguntes de les periodistes Pepa Bueno, Rosa Maria Molló i Gemma Bastida sobre diverses qüestions de l'actualitat catalana i espanyola. L'entrevista es podrà seguir en directe a partir de 9:45 al canal 24 Hores, Ràdio Nacional i RTV Play. A la plana esportiva parlem de futbol. El primer equip del Barça comença avui la pretemporada sense els jugadors que estan al Mundial, que s'aniran incorporant més tard. En total, començaran 11 futbolistes al tercer curs sota la batuta de Hansi Flick. Aquest dilluns passaran les revisions mèdiques pendents i el primer amistós serà el 24 de juliol contra l'Europa. El 27 els blaugrana començaran una estada al Regne Unit. Sobre els nous fitxatges, ha parlat el president del Barça, Joan Laporta, assegura que l'oferta per Julián Álvarez és limitada.
20: No la vas a estar és aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
3: D'altra banda, dona per feta la incorporació de Adeyemi i creu que Rafinha es quedarà al club. Moviments també al Barça de bàsquet. Ha confirmat el seu primer fitxatge per la temporada vinent. És l'aler pivot finlandès Olivier Namhua, que arriba del Varese italià i signa per 2 temporades. I en motor, victòria de Marc Márquez a la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. De la cultura, la comèdia més màgica de William Shakespeare, traslladada a la factoria novaiorquesa d'Andy Warhol, és el que planteja l'espectacle Factory, que es pot veure durant aquest mes de juliol al Heartbreak Hotel, al barri de Sants de Barcelona, dins del Grec. Montse Soto.
21: Sí, hi ha un moment històric i una festa creativa que a Àlex Rigola li hagués agradat viure. Aquesta seria la del Nova York dels anys 60, amb The Factory, Andy Warhol i la Velvet Underground.
22: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
21: D'aquí aquest vincle entre el clàssic de Shakespeare i el temple del pop art novaiorquès, dos boscos creatius, el de les fades i el de Warhol, on el director barceloní ha fet tota una correlació de personatges.
22: Hi ha una fada que és el personatge de l'Edith Sedgwick original, que era la musa que sortia a les seves pel·lícules, o el Puck, el seu assistent a la Factory, que es deia Gerard Malanga, i entre altres coses era el que li subministrava totes les drogues que necessitava, que no deixen de ser les mateixes pocions de l'amor que fan servir Oberon i Puck amb els enamorats.
21: The Factory s'estarà en cartell al Heartbreak Hotel, al barri de Sants, a Barcelona, fins al 31 de juliol.
3: I acabem el ritme de Zaz. La cantautora francesa actua aquesta nit al festival Nits d'Occident. Serà al Palau de Pedralbes de Barcelona, sota el braç el seu darrer disc, Sense It Softs, que va estrenar l'any passat i que està presentant en la seva gira internacional, o també novetats com aquest Mon Sourire que estem escoltant. Que Nosaltres ho deixem aquí, els deixem ara amb la retransmissió en directe dels Sanferminis. Que tinguin un molt bon dia.

0: Agents Rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs i sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat, i Mossos d'Esquadra i Agents Rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
1: Precisament els afectats per aquest incendi, el president Salvador Illa ha enviat un missatge de prudència, precaució i serenitat. Ho ha fet en una entrevista a Los Desayunos de Radio Televisió Espanyola, on també s'ha referit al nou model de finançament, criticant que rebutgi pel seu origen i no pel seu contingut.
2: Es bueno que todo el mundo gane y nadie pierda. Hombre, el que está primero no gana. Bueno, es que queremos dividir más España. No lanzamos mensajes de solidaridad, de cohesión. ¿De qué va esto, entonces? Ya basta. Esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido.
1: Missatge que està replicat pel Partit Popular Català. El secretari general Juan Fernández ha retret a Illa que Catalunya no pot ser moneda de canvi per rebre més amb el finançament i reclama el consens amb totes les comunitats autònomes en igualtat.
3: Esto se tiene que construir en el Consejo de Política Financiera y Fiscal en base a la igualdad, a la solidaridad y a la cohesión territorial. Por lo tanto, nosotros no defendemos ni un concierto fiscal ni una singularidad para nadie. Nosotros defendemos un modelo de financiación que beneficie a todos.
1: En crònica de tribunals, vist per sentència el judici a la cúpula de salut pel retard a la vacunació de Covid als agents de la Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya, la Fiscalia ha retirat aquest dilluns l'acusació contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i dos dels membres de la cúpula del seu departament, per a qui inicialment demanava 12 anys d'inhabilitació. En canvi, les acusacions populars mantenen la petició de 15 anys. Tot i això, i més, quan passin 10 minuts de les dues, abans, però, la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de la Mó, bona tarda.
4: Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hi ha diferents incidències. Fem un repàs per ordre. En concret, hi ha regulació de trànsit a Montblanc cap a l'Espluga de Francolí per desviaments a la C-93 arran d'una estopada entre dos camions que s'han incendiat de matinada a Barberà de la Conca, i per això es fan aquests desviaments. I en aquesta P2 hi ha 5 quilòmetres i mig més. Pel que fa també a la P7, a Sant Cugat hi ha una topada en sentit Girona, encara que els vehicles estan al Dural registren una mica lentitud. També una avaria a Vilaseca, un carril tallat també en lentitud, i unes obres a Vandellós en sentit Amposta, creant 4 quilòmetres de lentitud. Pel que fa a altres vies tallades, en aquests moments tenim tallada per un incendi forestal una carretera local de Sant Pere de Ribes i també la C32 a Sant Pere de Ribes, en aquest cas per un accident. Les rondes presenten també molta mobilitat, hi ha diverses incidències i, per tant, és un matí de llum i dia complex per les incidències, i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.
1: Gràcies. I la previsió del temps, més, Juan Carlos Piña.
5: Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes se mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Lleida, Barcelona i a l'interior de Girona.
1: Doncs tota la informació continua en aquesta sintonia, també la web rtv-e.cat.